0: Avui por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
3: Notas necrológicas.
4: Sanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 93 años Milagros Boix Pastor, viuda de Rafael Vidal Juan, vecina de la carretera Molinar. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este sábado día 23 a las 10 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio de Alcoy, en la calle San Vicent 14. Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 48 años Ernesto Rodríguez Hernández, árbitro de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este sábado día 23 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi en la zona norte. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Rois de Corella 14.
3: Descansen en paz.
1: Por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria. Avui se salude a les 12 i 22 hores d'aquest divendres, 22 de maig, punt de partida del nostre programa, on sabran sobre la Setmana de la Salut que organitza SOLC, també de l'homenatge als agricultors Enrique Moltó i Anna Mantero. Sabran com Castell es prepara per a la Fira de Sant Isidre. De llibres en parlarem molt en la segona hora amb Pere Beneito i també Joan Borja. I per acabar el cinema amb Virgilio Colomina. Quines són les estrenes que arriben aquest cap de setmana? Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por ella al coll.
6: ¿Problemas con el AdBlue o filtro de partículas? No te la juegues. En Marisol Tonja Mecánica del Automóvil revisamos tu coche y gestionamos la ITV por ti. Expertos en servicios de mecánica, electricidad y electromecánica. Estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera Fontroja número 8, junto a la rotonda de la salida a Alicante. Marisol Tonja Mecánica del Automóvil, porque tu tranquilidad también va sobre ruedas.
7: En el programa Hoy por Hoy Alcoy continuem en aquesta ocasió parlant d'una entitat solidària emblemàtica que tenim sempre moltes ganes que vinga així als estudis de Ràdio Alcoy per a parlar-nos de les seues activitats. Vos parlé de SOLC i aquest dilluns, ja queda molt poquiu, inicien la 16a edició de la Setmana de la Salut. I què millor que tindre així en els estudis de Ràdio Alcoy per a que ens expliquen el que han preparat que a la treballadora social de SOLC, que és Reyes Cortés. Bon dia, Reyes.
8: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
7: Teatre és que no el vem,
8: Sí, de veres.
7: Aquesta xica, on para. Ah, i no la coneixia, però, vamos, fantàstica, ja com si es coneguérem de tota la vida. Paqui Anton, hola, bon dia, Paqui.
9: Bon dia.
7: Què tal, com estàs?
9: Bé? Gràcies.
7: Molt bé. Tu eres una voluntària, una usuària dels serveis de SOLC i ens explicaràs un poquet ahir la teua experiència i parlarem també d'aquesta Setmana de la Salut. Reyes, és que són moltes coses que heu organitzat així, buf. Fem ahir un poquet un repàs per als gens que puguen anar apuntant-se, pues, tal dia, tal hora. A veure, conta'm.
8: Sí, la veritat és que és una setmana molt, molt completa, que diem setmana i en realitat al final són dues setmanes i pico, perquè comença el 25 de maig i realment l'última activitat la tenim el 12 de juny.
7: Ah, vale.
8: És a dir, que és una setmana que està pensada per a que per a tindre activitats un poc per a les diferents necessitats que en les que s'encontrem i els diferents gustos també, no? Perquè al final és una setmana pensada també per a distraure's, per a promocionar la salut, per a informar-nos, per a formar-nos, per a fomentar l'oci, és a dir, es perseguissin molts objectius, no? Partim des del dilluns dia 25, anem a presentar un llibre que s'anomena Tetamorfosis. L'autora li diuen Elena Martí. Ella és fotògrafa, va voler que la presentaren com a fotògrafa, però ella és metgessa de professió, val? Però bueno,
7: fotògrafa d'afició i
8: sí,
7: de
8: sí, sí. I és un llibre autobiogràfic un poc en el sentit de que el llibre són fotografies que relacionen el seu procés que va patir de oncològic amb fotografies de la natura, no? Els diferents estadis per els que ella anava passant, emocionals i de pensaments, pues, ho reflectia en fotografies que anava fent a la natura en general, no?
7: Original.
8: Està molt xulo, la veritat és que nosaltres l'hem vist ja i sí que animem a les persones a que acudisquen, perquè és una activitat oberta per a tothom, no sols per a pacients i familiars.
7: D'acord, estic parlant de la secció, o sigui, la seu de Solc.
8: Sí, sí.
7: A les 10:30 el dilluns.
8: Sí, aquesta activitat anem a fer-la en Alcoi. N'hi ha activitats que es fan en Alcoi i n'hi ha activitats que es fan a Cocentaina i a Ibi, d'on Solc és comarcal i a banda estem registrats en els ajuntaments de Cocentaina i d'Ibi també.
7: Vale, perfecte, vale, pues anem a la següent. Està molt xula el llibre, anem a veure quin és
8: sí.
7: la...
8: Digues. Val, per lo que dia, no? Així ja acabem en el llibre per als aficionats també a la lectura, a la fotografia i demés. Claro. I el dimarts anem a fer un taller de cuencos i meditació nidra, que es diu. És un tipus de meditació que la veritat és que Pepe Monllor és un professor i un instructor de ioga que a més utilitza molt com a instrument els cuencos tibetanos, no?
7: Vale.
8: I clar, això aporta una major relajació i un major estat de calma, no? i de benestar. Jo he pogut assistir a tallers d'ell i és una meravella perquè el deixa super relaxat. Són recursos molt molt positius.
7: Paqui, crec que t'has apuntat ahir, eh?
9: Sí. M'he apuntat al primer i a este de els cuencos tibetanos.
7: El llibre i els cuencos, molt bé, ahí estaràs. Molt
8: sí.
7: bé, molt bé. Ahí estem parlant de Cocentaina, no?
8: Estem parlant de Cocentaina el dimarts a les 11:30.
7: Vale, el Centre Social Real Blanc.
8: Exacte, vale, sí,
7: perfecte.
8: Sí.
7: Molt bé.
8: Després, dimecres, tenim una xerrada informativa que la dona Clàudia Julià, que és una fisioterapeuta experta en sol pèlvic, que parlarà dels càncers genitourinaris masculins i femenins. Vale. Important perquè... quan vam muntar aquesta xerrada, la tendència de les persones era pensar que anàvem a centrar-ho en els càncers femenins, i no, genitourinaris també són càncer de pròstata, de testicle, de vejiga, de renyó, etc. I bueno, també és una xerrada que jo diria que no s'ha fet fins ara mai, tan concreta d'estos tipus de càncer, no?
7: Vale.
9: Sí, jo pense que és que quan parlem de càncer sempre ens fixem en dones, càncer de mama, però la realitat és que ja, conforme està dient Reyes, hi ha molts tipus de càncer i este és un càncer que desconegut a nivell un poc general, no? Però que hi ha moltíssima gent afectada.
7: Total. Vale. Pues està bé, deixa a punt. Vale, ahir estem parlant de, a veure, també Alcoi, no?
8: Sí, en la seu d'Alcoi a les 5:30 el dimecres 27 de maig.
7: Vale, molt bé. Ja passem a juny.
8: Ja passem a la següent setmana, que per lo que deia al principi, pues, n'hi ha activitats culturals, d'oci, dins de la Setmana de la Salut també. I bueno, tenim l'honor de tornar a contar amb Jordi Linares de Quality Tours Mariola, que la veritat és que és un crac i a més ho fa superdinàmic, superentretengut, superdivertit. I aquesta vegada ens ensenyarà l'Alcoi medieval, que també animem, de fet s'ha apuntat gent de fora d'Alcoi també, perquè es desperta curiositat per saber tot el que tenim en Alcoi en quant a medieval, no?
7: Vale.
8: I a més és una visita solidària, que ells col·laboren sempre en que les inscripcions són destinades a la nostra entitat, o sigui que té una doble finalitat aquesta
7: cultural
8: activitat.
7: Cultural i solidària.
8: I solidària.
7: Què dius, Pati?
9: Jo volia fer un apunt així, claro. En aquestes visites guiades, un poc anecdòtic, no?
7: Perquè
9: porto moltíssim temps intentant anar en una visita guiada al cementeri de Ciutat del Coll i totalment impossible.
7: Estàs ple.
9: I normalment, quan tu vas ho vam proposar des de l'associació, sí. Bueno, enseguida vam poder anar. Entonces, clar, aquestes visites proposades per l'entitat de cara als usuaris i usuàries són molt importants perquè independentment del que vagis a aprendre en aquesta visita, contactes amb tota la gent que són sòcia, que no coneixes, perquè com n'hi ha de des diferents poblacions, conforme està dient, que a part d'aquesta doble vessant que tu dius, des del meu punt de vista com a usuària, tinc l'oportunitat de veure algo que a lo millor no podria veure en altre moment, i a part, conec a altres persones que estan en la meva situació.
7: Està molt guai, està molt guai. Té múltiples facetes, bones totes.
9: Sí, sí.
7: Molt bé, doncs això és el dia 2, però també el dia 2 també.
8: Sí,
7: dos coses,
8: el, sí
7: dia
8: el mateix dia 2 de matí tenim un taller de risoteràpia i emocions positives al Centre Social Carme Garrigós de IBI.
7: Ah, vale.
8: És un taller que també bueno, la veritat és que tots els anys fem aquest taller, una volta mínim i dos o tres, perquè és un taller superdivertit, entretengut, dinàmic, participatiu, que aporta grans beneficis, no solament en el taller en si, sinó lo ideal és extrapolar-ho al nostre dia a dia i com a un hàbit, no? I una forma de funcionar. I bueno, són tallers divertidíssims que animem a la població, en este cas més d'IBI, bueno, pues que vinguen, que assistisquen, que van a passar-ho superbé, la veritat. I van a desconnectar i centrar-se en el que van a fer i passar-ho molt, molt divertit.
7: Que guai, que guai. Ara, que millor que el somriure, no? Que la
8: sí,
7: risa.
8: Sí, exacte.
7: Que millor medicina, no? Molt bé, sí. I ara passem al dia 3.
8: Sí, el 3 de juny tenim també el gran honor de comptar amb la col·laboració del doctor Arlandis, que el coneixerà moltíssima gent. Ell ara ja no està actiu, es va jubilar, però l'home, bueno, la veritat és que ha volgut col·laborar en sol donant-nos una xerrada molt clarificadora i que genera grans dubtes i preguntes entre les pacients i els pacients, que és els conceptes bàsics en el càncer hereditari en general.
7: Ostres,
8: bueno. O centrarà molt en el càncer de mama, però al final càncer de colon també. I jo crec que és una xerrada que ens ajudarà molt a resoldre dubtes i mites i creences que existeixen, i ell segur que mos ho aclarís molt.
7: Els nostres pares han tingut càncer, tindré jo càncer...
8: Sí, sí, són preguntes molt freqüents que ens fan habitualment, no?
7: Lògic, lògic. Molt bé, perfecte, i acabem el 12, i ja se n'anem a la setmana següent, no?
8: Sí, el 12 de juny, divendres, cau de vesprada, tots els anys fem...
7: Perdona, aquesta última xerrada, perdona, en solc, a les 17 hores.
8: Sí, a les 17.
7: En solc al coll.
8: Sí.
7: Vale, perdona.
8: Sí.
7: El dia 12.
8: I el dia 12 de juny, ja, per a culminar en la setge Setmana de la Salut, sempre contem amb algun professional expert extern que bueno, que en aquesta ocasió ens fa moltíssima il·lusió també contar amb Sergio Claramunt. Ell és director artístic de l'associació Pallars Hospital. És una associació que treballa meravellosament bé en hospitals, en xiquets sobretot, i la veritat és que bueno, pues, serà un taller molt dinàmic en el que combinarà la teoria amb la pràctica. Jugarem molt, riurem molt, i mos ensenyarà tècniques d'espontaneïtat també, i són tallers que són un èxit tots aquests anys que portem fent-los en la Politècnica Superior d'Alcoi, que bueno, mos donem facilitats mil per a les aules i per a tot, i este taller també jo anime perquè són places limitades, a més, i la veritat és que segur que ens aporta grans coneixements, Sergio.
7: Bé, ara que has dit places limitades, per escriure's, no? Important dir-ho, ja, o sigui, el número de telèfon, no? És, bueno, presentar-se allà en la seu, pot anar a la seu o tocar per telèfon.
8: Sí,
7: no?
8: sí que tenim ja alguns tallers que estan prou ja arribant al límit de l'aforament,
7: vale.
8: Però sí que és important perquè al final tots els tallers... menys, a lo millor lo dels cuencos de Cocentaina sí que tenen una limitació de l'aforament perquè...
7: També va tindre més qualitat,
8: clar, exacte, sí,
7: molta
8: lloc,
7: gent,
8: exacte.
7: Exacte, el lloc, tot. 9-6-5-54 50-53.
8: Sí.
7: Vale, o el mòbil 625.
8: Sí.
7: 81-76-85.
8: Perfecte.
7: Vale, ells són els números els que poden tocar. Perquè jo crec que, bueno, ja hemos anat el temps, però fantàstic, no? És una, sí, una setmana de la salut xulíssima, no?
9: Completa per a tot el que puguem necessitar, perquè toco temes formatius, lúdics, de relaxació, que jo crec que sol conec l'entitat des de molt abans de ser jo pacient, i veig l'evolució que ha anat tenint durant tots aquests anys, i bueno, és fabulós, o sea, el temps que dediquen els professionals a desenvolupar totes aquestes tasques és un temps molt intensiu, i la veritat em sent molt a gust. Jo voldria descriure en un símil, no?
7: Claro, dime.
9: En un símil com a pacient, què significa solc, no? Quan a tu te donen un diagnòstic, o preveus que va vindre aquest diagnòstic, la veritat és que te quedes un poc noquejat, o sea, te quedes un poc paralitzat.
7: Lògic.
9: I solc és d'aixe coixí que tens darrere quan tu caus.
7: Que guai.
9: Simplement.
7: Un símil molt xulo.
9: És aixe coixí que tens tu ahir. Però el tens a tots els nivells, si necessites silenci, si necessites parlar, si necessites que t'expliquen, mira, ara vas a passar per ahí, després per l'altre costat, te remitixen dins dels professionals que tenen el més adient en cada moment.
7: Vale.
9: Jo, per a mi, és un equip molt complet, i destacar la qualitat humana. La professional, indudable. O sea, la professional, no parlem d'ella perquè de veres que són uns professionals de molta categoria, però la qualitat humana que necessitem els pacients oncològics, la rebem en ells. En cada un d'ells, o sea, que des de l'administrativa hasta l'últim.
7: Des de que obris la porta.
9: Des de que obris la porta, estàs acollida totalment. I són els que van un poc acompanyant-te en esta lluita, no? Jo sóc pacient oncològica des de l'any 22.
7: Vale.
9: I la veritat és que, bueno, ha passat
7: per
9: la quimio, per la ràdio, em van llevar els ganglios. En fi, ha sigut un procés com el de tot el món, no? Un procés prou dur. Sí que és cert que la gent, quan et veu, diu, ai, pues mira, que cara més bé que tens. Diu, sí, però tu no saps el que ha plorat jo en casa.
7: Darrere,
9: o que, per exemple, que t'assentes després d'una sessió de quimio, que no te pots alçar després del sofà.
7: No pots.
9: Però, clar, això no veu la gent de fora.
7: No, lògic. Pues per això està sol, que ahir per a aquest coixinet, per en seguida poder tindre aquesta batalla més suau.
9: Sí,
7: dins de les dificultats, per suposar, que comporta. Molt bé, Reyes, estan dient 1999, ja 27 anys. Ja,
8: El 4 de maig es va fer 27 anys des de la Constitució de Solc.
7: Imagina com
8: passa. Que ja són un grapadans.
7: 27 anys fa que es coneixem tu i jo.
8: Imagina, o més.
7: Igual anteriorment.
8: Exacte.
7: Molt bé, pues res, moltíssimes gràcies a les dues.
8: Gràcies a tu, Pa.
9: Gràcies.
4: La familia salesiana de Alcoy te invita a participar este sábado, día 23 de mayo, a las 19 horas, fiesta externa, Eucaristía, procesión y cena de hermandad en San Vicente Ferrer.
7: Fa molt poc va tindre lloc a la cooperativa de Cocentaina, la cooperativa agrícola catòlica de Cocentaina, un homenatge a tres dels seus membres més veterans. I el que volíem era, pues, això, saber un poquet en què va consistir aquest acte, vinculat a la festivitat, a més, de Sant Isidre. I per això contem així en els estudis de Ràdio Alcoi amb el nostre climatòleg, Enrique Moltó. Hola, Enrique, què tal?
10: Hola, què tal, com esteu?
7: Com estem? Molt bé. Bueno, pues jo crec que un acte superemotiu, molt merescut, no? Les persones que se'ls va reconèixer eixa trajectòria tan ampla.
10: Sí, jo crec que simplement el fet de que se'n recorden d'ells, no? Està uno far de veure homenatges a gent que no se sap molt bé si se'ls mereix o no, no? I gent popular, i després d'estar en el pitjor concepte del terme. I bueno, esta gent que tota la vida està treballant i està cuidant per la seva terra, per la seva casa, la seva família, ha tirat davant en condicions moltes vegades molt, molt complicades, jo crec que es mereix aquest tipus d'homenatges. I és una iniciativa que fa alguns anys va començar a prendre la cooperativa de Cocentaina amb el seu president al cap, Rafa Montava, i bueno, pues enguany, concretament en la junta que van tindre, perquè jo a tornar a estar de la junta de la cooperativa, bueno, pues va decidir que Álvaro Reig, per un costat, a títol individual, i el matrimoni format per Enrique Moltó i Ana Maria Mantero, que si algú s'ho pensa, pues efectivament són mon pare i ma mare, pues van rebre...
11: Que casualitat, Moltó i Mantero.
10: Pot ser que algú pense, pues, això del tràfic d'influències, de totes aquestes coses, no. però com el premi no té dotació econòmica, saps? Pues, tampoc va ser problemàtic, no? Bueno, és un homenatge merescut, no? A més, la idea, encara que ja vas dir que anava a portar-los a dinar, va ser Rafa el que va dir, pues podien fer l'homenatge de dos pares, o sigui que jo li ho agraeix molt, perquè la veritat és que sí que pues, va dir, va ser una sorpresa. Ara en l'entrevista que sentireu o veureu, ells no s'esperaven, sabien que anaven a dinar, que ja era prou per ells, però no s'esperaven l'homenatge, i va ser una sorpresa molt, molt agradable. Tenen 94 anys mon pare, 93 ma mare, són molt majors, i per tant, bueno, pues estan prou bé, però n'hi ha que tindre en compte que a vegades, pues, clar, evidentment, l'impacte de la notícia va ser molt bo, no? Però van quedar un poc desconcertats, no? I bueno, pues així de molt em vas dedicar a fer de periodista, perquè i era fer una xicoteta entrevista a ells dos, per un costat, que no van contar el que van contar, perquè no mai aconseguis estirar tot el que voldries, però també, evidentment, al president de la cooperativa, Rafa Montava, i a Rubén Muñoz, que és
11: l'alcalde de Cocentaina.
10: No? Bueno, crec que va ser un acte molt emotiu, molt agradable, un dinar que va estar, de gent menor, que va estar molt, molt bé, i bueno, pues, simplement era compartir-lo amb tots vosaltres. No?
11: Perquè ells tota la vida, no? Ells,
10: clar, el tota camp, la vida treballant en el camp, com saps ja en el programa de Medi Ambient, sí, que parlem d'aixos quaderns, no? Tota la vida en el camp, fins que a partir dels anys 60 o per ahir, va començar a treballar en els dos llocs, no? Cosa, a més, jo sempre ho veig així, no? Jo, este homenatge és un homenatge a tota la gent que ha fet el mateix, no? No és un cas ni molt menys únic, ha sigut un cas molt habitual, no? En aquestes comarques, el no poder viure només del camp i començar a treballar fora, però sense deixar ser tot el camp, lo qual, ara mateix, que estic intentant fer-ho jo, ja li puc dir que una cosa absolutament... És missió impossible. Això sí que és missió impossible. Sí, molt més que lo de la pel·lícula. Sí,
11: això sí. Treballar i al mateix temps no deixar el camp de banda. Vaja que sí. Molt bé, doncs fem això. Anem a escoltar el que el van comentar tant Enrique Moltó com Ana Mantero i, per suposar, com comentaves també, Rafa Montava i l'alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz. Pues res, Enrique, gràcies per aquesta tasca que fas en tots els aspectes i en aquesta ocasió de periodista.
10: Anem a vosaltres per l'enxufisme este.
11: Tan fantàstic. Molt bé, gràcies.
12: Hola, buenas. Pues estem així en Enrique Moltó Valor i Ana Maria Mantero Sánchez, que són dos dels homenatjats enguany per la cooperativa de Cocentaina, per la seva trajectòria, i té 94 anys i ja té 93. I bueno, van a veure què opinen d'este... Me discuto homenatge. Hola, Enrique. Hola. ¿Estás content de lo que tan...?
13: Contentíssim, tan important que som.
12: I tu, quan fes les olives, què és el que més t'agradava? T'agrada pujar als arbres?
13: Jo, ara que me l'has, pujant als arbres, dalt de l'olivera...

0: molt greus a partir precisament de que estan jubilats i a més tenen ixa xicoteta que és de la, del camp, veritat?
1: Nosaltres des de la cooperativa estem luchant molt per la fiscalitat adversa que té l'agricultor jubilat. És una cosa que no parem, sempre insistim i volem que això se solucioni, perquè és una injustícia social que una persona que a voltes no aplega ni a tindre, ni a tindre l'obligació de fer la declaració de renta, perquè tinga un altre pagador, per xicotet que siga, tinga que pagar el mateix que cobra o inclús més. I entonces, per això, la cooperativa seguir luchant, sabem que és molt difícil, però nosaltres estem ahí defendent aquestes coses per l'agricultor i el soci.
0: Vale, moltes gràcies, Rafa, per les teves paraules.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, hola a tots. Estem en Rubén, que és l'alcalde de Cocentaine, que ha tingut també l'amabilitat de vindre a este acte de Sant Isidro en la cooperativa, i volguera que em contara què és per a este municipi tindre esta cooperativa de tanta trajectòria i tants anys, així, esta festa que celebra avui.
2: Hola, bon dia i gràcies per estar així. Doncs nosaltres, la cooperativa de Cocentaine és un punt d'atracció, és un punt de, és un motor econòmic que identifica, no?, el que són com a contestants i contestanes. Si veiem el nostre poble, la nostra comarca, n'hi ha una orografia típica de lo que és l'olivera, que aquesta manta verda que jo dic, que representa l'olivera, d'un sector primari importantíssim, ja no sols en les dècades passades, sinó a dia d'avui, i crec que de la mà de Rafa Montava, esta cooperativa ha sabut o ha tingut aquesta capacitat de resiliència en estos temps que, no, que són molt complicats, derivats d'aquestes guerres, on aquests productes s'encarissen d'un dia a l'altre, i sobretot també fruit d'aquest canvi climàtic, que el que ha fet és desestacionalitzar aquestes collites, no?, que antigament les teníem periòdicament organitzades, i per tant doncs, jo crec que n'hi ha que posar en valor tot el que fa la cooperativa en un moment en el que les cooperatives no estan passant per un bon moment. Veiem en altres poblacions com desapareixen, i jo crec que el vindre a Sigüí i veure tanta gent que forma part d'aquesta cooperativa històrica des de l'any 1944, que estan constituïts com a cooperativa, tot i que van iniciar aquest camí l'any 1916, doncs diu molt, no?, d'ells, i que menys que institucionalment recolzant-los des de l'Ajuntament. Saben que sempre ens han tingut, perquè això creiem, perquè pensem que el sector primari és motor econòmic i hem de cuidar-lo, i per tant doncs, felicitar a tots els llauradors pel seu dia.
0: I què penses d'aquest homenatge que es fa a la gent major de la cooperativa, o a la gent que té la trajectòria en la mateixa?
2: Jo crec que els homenatges sempre són necessaris, són motiu d'alegria, i sobretot són necessaris com un reconeixement a la gent que ha treballat en aquest cas el camp, que ha viscut el camp i que també forma part de la història d'esta cooperativa, i que més que fent-li un xicotet reconeixement merescut per tota aquesta trajectòria, i sobretot per aquesta lluita, aquesta il·lusió i aquestes ganes, no?, de treballar en aquest cas per el producte tan essencial com és l'oliva. Per tant, jo crec que és necessari, i pues, felicitar a tots els homenatgeats.
0: Moltes gràcies per les teves paraules.
2: A vosaltres, i a disfrutar del dia.
3: Ens n'hem vingut a Castalla com passos previs de la seva obertura de la Fira de Sant Isidre, que aquest cap de setmana serà la protagonista en aquesta localitat. Així m'acompanya el regidor de Fira, José Rico. Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Molt bé, i moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè som ben coneixedores que el ritme està sent molt alt, perquè esteu ahí en els últims preparatius, no?
4: Pues sí, ja estem ja tancant-ho tot i res, estàs per allà, ens posem en marxa a partir de les 6... i la previsió és triunfo total. Este horatge que tenim ara és una meravella. Entonces es prevé que les 80.000 persones que tenim previst que vinguin, pues és fàcil que ho superem.
3: I tots aquests espectadors, tots aquests visitants, què van a poder veure en aquesta fira?
4: Pues la fira, pues seguim la mateixa base d'estos anys anteriors, que com ha sigut d'èxit, pues el que funciona bé no n'hi ha que tocar-ho. Sí que ho dic jo sempre, que la fira és un organisme viu i que sempre està canviant i està modificant-se cosetes, però la fira, pues, la finalitat és donar a conèixer Castalla, el nostre producte, les nostres tradicions, el que és la nostra activitat d'esport, comerç, espectàculs, i tot això està reflejat, i després pues, reforcem en tots els expositors que ens visiten, que enguany pues, anem a superar els 270 expositors, més tots els expositors locals, que venen a ser uns 40 tants. A nivell d'espectacle, doncs, tenim espectacles de dia, de nit, anem a tindre 14 concerts durant el dia, la majoria de grups local. És un orgull per Castalla poder dir que tenim 14 grups de pop rock funcionant avui en dia en un poble de 13.000 habitants. I també un plat fort és la part dels cavalls, i anem a tindre un espectacle de cavalls. N'ha que recordar que a Castalla també tenim 5 quadres de cavalls, i entonces pues, anem a tindre representació, espectacle de cavalls, la Fira Medieval, el que és el centre històric, pues, anem a tindre la Fira Medieval. Què més anem a tindre? El Correfocs, esta nit, a partir de les 11:15, espectacle de Correfocs. Acabarem l'espectacle de Correfocs i en seguida concert en tribut a la Raïz, és a dir, un abanico, podríem estar així un bon rato xerrant i no acabaríem mai, i tenim moltíssima activitat.
3: Per això també recomanem que visiten les xarxes socials de l'Ajuntament de Castalla, perquè ahí està al detall totes les activitats i tots els horaris per vindre així a aquesta localitat i gaudir d'aquesta fira que, si no recorde mal, estic parlant de memòria, 32 edicions?
4: Perfecte, 32 anys en marxa. Això va començar el seu dia l'Associació de Tallers, que es van involucrar fa 32 anys, i segueixen estant allà al peu del canyó. És una peça fonamental de la nostra fira, i pues res, hi estan apoyant-nos en tot el que poden i un poquet més, perquè és d'agrair tota la llavor que fa l'Associació de Tallers. Tot el món de l'automoció pues, està en marxa en Castalla, funcionant bé. I res, conforme esteu ben ací ara, pues estem ja en tots els preparatius i esperant ja de tirar el tro. Inaugurarem demà dissabte, enguany ja hem adelantat la inauguració oficial, mitjoreta, perquè anem a fer un almorzo popular, és a dir, a les 9:30 farem almorzo popular, que ja està a tope, i el carteller de no hi ha entrades ja està en marxa. Farem l'almorzo popular i a les 11:30 inaugurarem oficialment i pegarem la volteta pues, per veure totes les activitats i res, en marxa, fira total.
3: A la gent que vinga de fora, on es recomaneu aparcar?
4: Pues tenim una zona habilitada en el que és l'auditori, simplement a nivell de Google Maps poses auditori, i allí tenim una zona habilitada molt, molt gran, un parc molt gran, a part de la zona del poliesportiu, i també és recomanable, si ho posen en el Google Maps, Llauria, zona de la Llauria. Castalla, per sort, és alrededor, pues, està prou bé a nivell d'aparcar, és a dir, per molt llarg que aparques, en 5 minuts estàs en el corret de la fira. L'aparcament el tenim bé, sí.
3: I també teniu 4 punts informatius dins del recinte que poden conèixer o preguntar-nos si estan buscant alguna cosa en concret, i els atendran.
4: Sí, correcte. Anem a la fira, pues, físicament és un quadrat, per dir-ho així, i en els 4 punts neuràlgics d'aquest quadrat, pues, en un ho tenim el camió de Diputació, on tenim exposició de vaca i punt d'informació. En l'altre cantoner del quadrat tenim l'estand de l'Ajuntament i on comença la Fira Medieval. En l'altre punt d'informació i punt del quadrat tenim la zona d'espectacles de cavalls, i també és un punt neuràlgic. I l'últim punt és l'entrada principal, que és la zona d'atraccions. Entonces està fet dinàmicament perquè tu intentes visitar els 4 cantons del quadrat i pues, nada, puguis transitar per la fira i poder veure-ho tot.
3: Això és el que podrem veure durant tot aquest cap de setmana, des d'aquest divendres fins al diumenge, que serà la Fira de Sant Isidre de Castalla. Però que important és, regidor, el treball que hi ha darrere, que no es veu i que hi ha molta gent implicada.
4: Pues la veritat és que sí, Astolga comencem pues, en desembre. És a dir, el dia 1 de gener és quan s'obrin les inscripcions pels expositors, i des d'aquest dia pues, que estem ja, tenim ja 3 persones només dedicades a portar endavant la fira. N'hi ha que contar que el que estem parlant ara és un granet només. Podem dir també que tenim un encontre de folklore provincial. Venen actuacions de tota la província. Tenim entrega de premis nacionals de la trencadora de Meldes. Tenim que deixar alguna sorpreseta perquè la gent quan vinga diga ai, pues això també ho tenim així i no ens ho han comentat. Enguany també tenim novetat, per exemple, anem a tindre 4 pantalles de LED donant informació en temps real sobre la fira, sobre els empresaris, sobre les actuacions, sobre el comerç, és a dir, el que vinga així té garantitzat que van anar sent en ganes de més, segur.
3: Per això, ara al final havia deixat aquesta invitació per veure-ho tot en directe.
4: Sí, sí, la veritat és que, i conforme dic jo sempre, que és que la fira, el 60%, per no dir el 70%, és l'horatge. I entonces l'horatge que tenim ara és esplendorós, tenim la cervesa fresqueta, que és molt important, i res, a passar-s'ho bé i que vinga la gent a gaudir de la nostra fira, que va trobar-se de tot. El que pugui imaginar-se, que ho busque, que així ho tenim, segur.
3: José Rico, regidor de Fira, gràcies per atendre'ns i bona fira.
4: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
5: Es la una mediodía en Canarias. La noticia está hasta ahora en el mundo del fútbol. Pep Guardiola ha anunciado que deja el Manchester City 10 años después.
6: And what a time we have had together.
7: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello. Pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente, los aficionados, el amor que tengo por el Manchester City. Todavía no lo sabéis, pero habéis dejado un legado. Cuando algo llegue a su fin, sed felices. Ha sido muy divertido. Os quiero.
5: En un vídeo publicado en las redes sociales del club Guardiola, como confirmó Manu Carreño en El Larguero, se despide siendo el entrenador más laureado en la historia del club, habiendo ganado 6 Premier League y una Champions. Le quedaba todavía un año más de contrato y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido del City en su estadio. Más asuntos. A esta hora está convocada la primera movilización en las últimas décadas en las fábricas de Renault que hay en España. La falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo ha llevado a todos los sindicatos a convocar paros de una hora por turnos este viernes. Afecta a unas 7.500 trabajadores en Madrid, Palencia, Sevilla o Valladolid. En esta última está nuestro compañero Diego Villacorta. Diego, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. De ellos, solo 6.400 pertenecen a las fábricas de Valladolid y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. La de hoy es una jornada clave en Renault. Como decías, 20 años después de vivirse las principales protestas con unidad de acción, ahora se realizan estos paros parciales de una hora por turno. La de Valladolid se extenderá hasta las 3 de la tarde, coincidiendo el final de los turnos. El conflicto se ha tensado tras bloquearse las conversaciones y dejar la multinacional en el aire la adjudicación de futuros modelos para las plantas españolas. Los representantes de la plantilla advierten con firmeza que si el próximo martes no hay una respuesta o un movimiento por parte de la marca del rombo, iniciarán los trámites legales para convocar una huelga indefinida.
5: Del exterior, el brote de ébola desatado en el Congo ya está provocando los primeros conflictos importantes en el país. Decenas de personas han quemado un hospital porque no les dejaban practicar los ritos funerarios habituales por motivos de seguridad, Sara Aranda.
9: Las creencias de los congoleños chocan con los protocolos establecidos para contener este brote de ébola. Familiares y amigos de un futbolista fallecido han prendido fuego a las tiendas donde se atendía a pacientes de ébola después de que las autoridades se negaran a entregarles el cadáver de su familiar, que es altamente contagioso. La policía ha disparado tiros disuasorios y gases lacrimógenos para frenar el incidente, que no deja víctimas. Según las autoridades congoleñas, este brote deja ya al menos 160 muertos y 671 casos sospechosos. Lo que hoy hemos sabido es que el estadounidense contagiado se mantiene muy débil, pero no crítico, y su mujer y sus 4 hijos han dado negativo en la PCR.
5: Además, los Javis acaban de dar su rueda de prensa en el Festival de Cannes tras la gran ovación de anoche a su película La Bola Negra, y han reivindicado la figura de Lorca como icono gay. Algo ha explicado Javi Calvo, que se le ha obviado a las nuevas generaciones.
10: Silenciarle por ese lado, negarle ese amor, esos sentimientos, estudiarle de una manera completamente aséptica, ha sido homofobia toda la vida. Y creo que por eso es importante reivindicarle en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones y en quién amaba.
5: Y en el deporte, además de Guardiola, más despedidas. Sonia Luz, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Azpilicueta en el Sevilla además se retira del fútbol. Valverde se va a despedir del Athletic, Marcelino y Parejo del Villarreal, o Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid. El técnico blanco ha dicho que no va a estar en el cuerpo técnico de Mourinho, confirmando de esta manera también la llegada del portugués.
12: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro. He estado 4 meses sin pensar en mí. Ya ha dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
11: también del Real Madrid y a la espera de que se cierre si hay elecciones o no, recado desde Barcelona por las acusaciones sobre los árbitros. Joan Laporta.
13: Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros nos seguimos ganando.
11: Previa de la última jornada de Liga, con 2 puestos de descenso por decidir entre Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, 1 de Europa League entre Celta y Getafe y otro de Conference League entre Celta, Getafe, Rayo y Valencia. Y en baloncesto, Atenas acoge esta tarde la Final Four de la Euroliga. A las 5, primera semifinal entre Olympiacos y Fenerbahce, y a las 8, duelo español, Real Madrid-Valencia Basket.
14: Radio Alcoy, Cadena SER.
15: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
16: Dins del projecte Rutes de la Memòria Obrera, fa molt poc a l'Ajuntament d'Ibin, concret al seu arxiu municipal, es va presentar la reedició del segon dels volumens que té que veure amb aquest projecte general a nivell del País Valencià, i este segon volumen, IBI 1986, Memòria històrica d'una tragèdia obrera. El que han fet ha sigut contar així en els estudis de Ràdio Alcoi en la presència del coordinador, de l'historiador de tot aquest projecte, que és Pere Beneito. Bon dia, Pere, què tal? Com estàs?
17: Què tal? Bon dia.
16: Molt bé, doncs de nou un plaer tindre, perquè estàvem comentant que farà uns mesos vaig vindre així també a Ràdio Alcoi, perquè el primer volumen, estem parlant de ja 3 volumes que estan en marxa, es va dedicar un poc al coll, a aquest segon a IBI, i ara parlarem també un poquiu del tercer. Anem a veure, explica'm-nos, dona'm-nos això en marc general, com naix este projecte, eixos anys de transició, a veure, a partir de comissions obreres...
17: Sí, el projecte, que en termes generals definim com a Rutes de la Memòria Obrera al País Valencià, naix vinculat a la llei de memòria democràtica, la llei 20 del 2022, que estableix en la pròpia llei que és un deure social, un deure civil, recordar i posar en valor el paper de les persones que en els temps durs del final de la dictadura i en la transició a la democràcia lluitaren per fer possible eixa democràcia i la conquista de les llibertats. I especialment en eixe context, nosaltres, des de la Fundació d'Estudis i Iniciatives Laborals vinculada al sindicat Comissions Obreres, considerem que no exclusivament, però sí un paper fonamental en eixe procés correspon a la classe obrera, a la classe treballadora, al moviment obrer i sindical. I és per això que tenim un especial interès en documentar, a partir del treball, de les investigacions d'historiadors, documentar els episodis més especialment significatius en el País Valencià, de nord a sud, de Vall d'Uxó a Elx o Elda, passant per Port de Sagunt, per València, per Bunyol, per Alcoi, per Xàtiva, per Ibi mateix, episodis que en els anys 60, 70, 80 del segle passat contribuïren decisivament a aquesta conquista de llibertats.
16: Vale, està clar, aquesta és la idea general. I d'aquesta idea general hi ha 3 volumens ja editats, ja que es poden tindre a les mans. Tornem a recordar un poc, el primer va ser dedicat, que vas vindre
17: sí, a portar. El primer inclou, i d'això ja parlàvem en aquest estudi de Ràdio Alcoi, que jo agraeix, inclou una especial referència a les lluites dels treballadors i treballadores del tèxtil alcoià en el 74, 75, 76, així com altres episodis com la lluita en el port de Sagunt al voltant de la siderúrgia d'altos zones del Mediterrani, també de les primeres manifestacions durant la dictadura, el 1 de maig en 1967, que va ser en València, encara faltaven 8 anys del final de la dictadura, la primer intent d'una manifestació un 1 de maig que va ser durament reprimida per la policia, etc. És a dir, episodis distints que documenten la memòria d'aixes persones que, segons la cançó de la Bordeta, hicieron lo posible para alcanzar la historia, para avanzar la historia hacia la libertad. Bueno, pues ese es el intent en el primer episodi. En el segon hem inclòs també el cas de Mirafé, de la fàbrica, una fàbrica de fulminants, una fàbrica absolutament il·legal en la que treballaren sense contracte dones, homes i xiquets menors d'edat, que en l'agost de 1968 va esclatar i provocar la mort dramàticament de 33 persones, entre elles 9 xiquets menors de 14 anys, no? Ara recentment l'Ajuntament d'Ibi setmana passada va reeditar aquest episodi i està distribuint-lo gratuïtament en les biblioteques, a les persones, en els instituts de secundària. Jo també he estat en un institut d'Ibi explicant a alumnes i això és la història, perquè segons, per citar un altre poeta, en este cas Luis Cernuda, que un dels seus primers poemes acabava dient recuérdalo tu i recuérdalo otros. Pensem que recordar la memòria no és una qüestió de únicament d'historiadors, sinó que està en la base de lo que són les llibertats actuals, que és important mantenir.
16: Molt bé, el recordar-los a altres. Ara tornarem a aquest segon volumen i parlem del tercer, el tercer que és el que acaba d'eixir. El tercer ja s'ocupa un poquiu de la conflicte de la madera. Tenim així també la huelga de la construcció d'Alacant, no? Es feta a tres les comarques centrals on tenien la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la metal·lúrgia valenciana a Macosa.
17: Va. Sí, intentem, de moment hi ha tres volums, hi ha dos que estan també, un està en impremta i un altre estem treballant. Intentem, diguem, com allò que era un rompecabezas, un trencaclosques d'estos, no? Sí. Muntar el puzzle, sí. Totes les peces, o totes les possibles, d'episodis. També recuperem biografies d'homes i de dones que jugaren un paper important, perquè això és una qüestió, si em permeteu, interessant, no? Jo fa poc mirava en un diccionari biogràfic diccionari biogràfic que arreplega les biografies de persones rellevants en la història recent de la segona meitat del segle XX fins ara en el País Valencià. Arreplega un total de 611 biografies de polítics, empresaris, càrrecs públics, intel·lectuals, etc. De les quals tan sols 45 corresponen a homes i dones treballadores. Això suposa el 7,4%. Jo penso, i crec que podem estar d'acord, en que la importància tan quantitativa com qualitativa del treball en les societats nostres mereix alguna més que un 7%. Per tant, pot ser que la història fins ara s'hagi escrit al voltant del nom de grans empresaris o de grans militars o de grans líders, no sé què, però al darrere d'això estan homes, milers, milions d'homes i dones que lluiten i que treballen tots els dies i que són els que, com diu la Bordeta, hicieron lo posible por avanzar la historia hacia la libertad. I és per això també que nosaltres volem recuperar no sols les històries, sinó també les persones que foren, que protagonitzaren aquestes històries.
16: Bé, perfecte, pues la idea general està. Ara el que fem és tornar a aquest segon volum, perquè, com dies, què és el que va passar fa poc? A veure, l'Ajuntament ha reeditat aquest segon volum i dona-nos més detalls, a veure, de Mirafet.
17: Sí, l'Ajuntament d'Ibi ha reeditat, i jo ara agraeixo sincerament al seu alcalde, Sergio Carrasco, i a la directora de l'arxiu, ha reeditat el capítol corresponent a Ibi, a la Ibi 1968, Història
16: Memòria Històrica
17: d'una Tragèdia. Memòria Històrica d'una Tragèdia Obrera. Una tragèdia obrera que va ser la que va ocórrer en Ibi, que és el meu poble, sí. En agost, el 16 d'agost de 1968, quan era divendres, a les 8:25 minuts de la vesprada, va esclatar una explosió, no sabien de què, que va trencar cristals, va rebentar les portes del banc, persianes de les dels garages i de l'Almàssera, no sabien què, però pronte es va córrer la veu, havia estallat la fàbrica de la pólvora. La fàbrica de la pólvora era indústria que es deia Mirafé, que estava en condicions absolutament precàries, en un mas pràcticament derruït i en dos o tres casetes en uns bancals en una pedania rural a un quilòmetre o quilòmetre i mig del centre del poble, i on es fabricaven en males condicions, es fabricaven fulminants, pastetes que es diuen en Ibi entonces, per a unes pistoletes que eren uns clauers, uns llaveros de l'època, als que se les posava allò i pegava un tro fort, no? Sí. Bueno, però allò sense control industrial, sense control tècnic, persones ocupades, vora 50 persones treballaven en aquell moment allí, sense, de les quals sols 8 tenien contracte laboral, moriren 33 persones en situacions terribles, cremats, rebentats, etc., entre els quals 7 xiquets morts menors de 14 anys, xiquets de 11, de 12, de 13 anys, diversos ferits. I això va ser un gran drama que va commoure al poble, però no sols per la magnitud del drama, sinó perquè en aquell moment, com si es tractara del flash d'aixes càmeres de foto antigues, aixa explosió va il·luminar una realitat pràcticament que feia que no apareixia la realitat de la injustícia, la realitat de l'explotació, de tots els morts, 33 morts, tret dels dos amos de la fàbrica que eren d'Ibi, germans Ferre Planells. Els altres 31 tots eren emigrants andalusos, emigrants manxegos, persones que feia uns anys havien arribat al poble buscant una vida millor que en el seu poble no tenien, i que eren, buscaven qualsevol treball, i el primer que trobaven en alguns casos era este, sense contracte, sense seguretat social, sense seguretat laboral, etc. Ja dic, aquesta explosió va il·luminar el que les autoritats de l'època no volien ensenyar, no? Ara, quasi 60 anys després, 58 anys després, bueno, antes ja s'havia fet, però ara cada vegada més intentant recuperar-se, reivindicar la memòria d'aquelles persones, i també denunciar que en aquell moment es va obrir un sumari, el sumari 12/1968 pel juzgat d'Alcoi, estava depositat en Alcoi, jo el vaig estudiar gràcies a José Luis Antón, el director de l'arxiu d'Alcoi, un sumari judicial que després d'estar dos anys buscant declaracions i fent papers, es va tancar sense identificar culpables, no? Després es va publicar un llibret que deia que no hubo culpables, todos fueron víctimas. I nosaltres diem que no, hubo víctimas, però també hubo culpables. Era culpable les autoritats locals, que sabien lo que havia allí, en un poble que tenia entonces 10.000 habitants, se sabia tot Déu sabia en què treballaven, no? A la fàbrica de la pólvora. Ho sabien també les autoritats d'indústria, la delegació d'indústria i la subdelegació d'ací d'Alcoi. En 1963 havia autoritzat aquella fàbrica durant 6 mesos. Acabada aquesta autorització, ja no la van renovar, ni van fer seguiment, ni van fer inspecció. 5 anys després va esclatar la tragèdia. És a dir, igual que eren culpables els responsables judicials, la Guàrdia Civil, la policia, que sabia el que passava en el poble, però que miraven cap a un altre costat, perquè al fi i al cap són castellans. Perquè això era també una dimensió del drama, el drama migratori, no? Les dues comunitats.
16: Ara estem vivint-lo d'una altra
17: claro,
16: forma.
17: Claro, i a més, en aquell moment era agost, el 16 d'agost del 68, en Ibi les festes patronals, les festes de moros i cristians, són a primers de setembre. Estava a punt de començar les festes, el novenari, les festes, la vespre, tal, bueno. Inclús les èlits locals, bueno, al fi i al cap, les festes són nostres i estos són castellans. Això va ser, això era el discurs, i va haver ja un acte, jo he trobat l'acte de l'Ajuntament on diu que el governador civil i l'alcalde decidixen continuar les festes sense cap problema. Va ser el cura, el pàrroco, el retor d'Ibi, Federico García Moreno, tinc especial interès en que quede el seu nom, Federico García Moreno, el que es va plantar i el que va salvar d'alguna forma la dignitat del poble, perquè el dia del funeral, dos dies després de la, dice, no, una setmana després de l'accident, davant de totes les autoritats, jo ho sé perquè estava allí, jo tenia 16 anys, davant de totes les autoritats del poble, va dir: si queréis hacer fiestas, las hacéis, pero las fiestas se hacen en honor de la Virgen de los Desamparados. Y la Virgen, y señalant el presbiteri, la Mare de Déu, que estava la imatge que estava darrere, la Virgen de los Desamparados llora por los más desamparados de sus hijos. Y en la Virgen mando yo, y la Virgen no saldrá a procesión. Entonces ahí ja no tingueren excusa, sinó tot li feren la vida impossible al retor fins a que el tiraren del poble, no? Això d'alguna forma va traumatitzar el poble, no? 33 morts, 54 xiquets, xiquetes que quedaren sense pares o sense mares, 54 orfes. Hi havia famílies en què tres persones, tres generacions moriren en aquella fàbrica: el pare, la filla i el net. O sea, un drama. I per tant, més allà del cas, perquè no és una qüestió de, únicament d'episodi, de successos, diguem, no? Era una autèntica drama social, no? I que posava de manifest la cara més bruta de la dictadura, de l'explotació, de la falta de, no sols de la falta de llibertat, sinó la falta de garanties laborals, de les complicitats de les elites locals, etc. No? I això és important encara avui, 60 anys després, posar-ho de manifest.
16: A part d'aquest volumen, també ja tinc així, no? M'has deixat un, bueno, un tríptic gran respecte a lo que és la ruta, no? Una ruta en què consisteix, ho explica'm.
17: Sí, nosaltres ja dic que no fem, encara que tractem de documentar tot este episodi, este i els altres, no? De documentar-ho de la manera més rigorosa possible, en materials, en documentació, en fotografies, etc. No fem tan sols, no pretenem fer un estudi acadèmic, no? Un estudi d'historiadors formals i tal, sinó informar de manera documentada, però informar a la població. I en aquest cas l'Ajuntament ha editat també una mena així de un desplegable, com si fos una ruta que està assenyalada, els llocs, els principals llocs, per a que es puga visitar, no? I es puga conèixer què va passar i on. Bueno, on estava la fàbrica, que encara avui a les eixides, a les afores del poble, és un bancal, diguem, una terra maldita. Allí no s'ha construït, al voltant s'ha construït, però allí no s'ha construït res. Encara queden les citares, les columnes de la fàbrica que estava ampliant-se. Era una fàbrica il·legal, però estava ampliant-se, estava construint-se una nau industrial, no? Queden les columnes d'allò, queden també, volem indicar on estava la casa del metge en Ibi, perquè en aquell moment en Ibi no tenia ni ambulatori, ni casa de salut, ni pràcticament tenien tan sols tres metges. Els ferits es portaven, bueno, els ferits i els morts es portaven sí, a casa del metge, però allò no podien fer i els remitien així, al COI, a l'Hospital Oliver. I d'ací, pues, en molts casos, es tornaven al poble i ja cadàvers, etc. No? Vull dir, tot l'itinerari, i on estava l'Ajuntament, i on estava el casino, ara ja està derruït, però en les portes, en les escales del casino, que era el lloc d'encontre de les èlits locals, el relat majoritari és això que he dit jo abans, no? Bueno, oi, al fill de cap, estos són castellans i els festes són nostres. Això ho he sentit jo en les escales del casino, i això és el que va impedir l'actuació especialment digna del retorn, de Federico García Moreno. Són, per tant, localitzacions, documentació, etc., que aporta informació rellevant sobre aquest terrible episodi.
16: Perfecte. Així que ho tinc així davant i, per exemple, no? Una làpida, no? Maria Gil Puche i Paquito Martínez Gil, mare i fill, que van estar els dos, van faltar. Bueno, perfecte, pues jo crec que en això més o menys hem pogut saber. Per acabar, Pere, sí, el que volia comentar és que fa molt poc va haver una altra explosió en Klimberg, que podem un poc comentar en això també.
17: Sí, bueno, va haver una altra explosió, un altre accident laboral també terrible, amb víctimes mortals. Inclús anecdòticament, la fàbrica aquesta que va explotar tenia també una connexió quasi familiar i quasi accionarial en la fàbrica, no dels explosius, sinó la que feia les pistoletes. Aquesta era Klimbe i l'altra era la que feia les pistoletes, però era Pilen. Però la diferència, a pesar de que les persones que quedaren ferides i en esta última explosió, pues, lògicament també ha sigut dramàtic, però la diferència és que ara mateix, a pesar d'aquest drama, la magnitud del drama ha sigut menor, en fi, la intervenció mèdica, sanitària, dels bombers i tal, segons més ràpida. En aquell moment, el 68, va ser una qüestió absolutament dramàtica, no hi havia mitjos per a res, no? Me'n recordo els ataúds en la iglesia, perquè no hi havia tanatori, no hi havia res. Vull dir que afortunadament, tot i que els accidents laborals continuen produint-se dramàticament, però les condicions comencen a canviar. Així de tot, és necessari continuar la millora de la salut laboral i les condicions de seguretat dels treballadors, clar.
16: Bueno, això és un altre també dels missatges que deixem. La lluita un poc continua. Molt bé, doncs vas estar també en els xavals i us ho vas explicar, no?, en l'institut.
17: Sí,
16: també
17: vaig estar convidat per la direcció de l'Institut Fra Ignacio Barrachina de IBI, un instituto de secundaria, en varios grups de xics i xiques de batxillerat, de 17-18 anys, els que es va repartir ixe material de la guia, i els que vaig tenir ocasió d'explicar-ho això i tindre després un diàleg molt interessant, perquè també entre els alumnes hi havia un net d'una de les persones mortes, hi havia una neta del metge que va atendre, hi havia una altra que coneixia una veïna que va estar ferida, vull dir, i altres, pràcticament tots sabien més o menys el que havia passat, no? Però la conèixer en més detall, en documentació, els va colpir. Jo vaig veure xics i xiques ja majors emocionats en això, no? Perquè al fi i al cap això forma part de la seva història, de la nostra història, de la història d'IBI, però en general també de la història d'este país i de la història sobretot de la classe obrera d'este país.
16: Per últim tinc així, no? És un monument en els noms, sí, no? De les sí, persones que sí, van faltar. Sí.
17: Ahir en l'avinguda Miguel Hernández d'IBI es va fer un memorial, no? És un monument on estan els noms de totes les persones, incluït ho pots veure ahí en el marge, conforme mires a l'esquerra en vertical, sí. El sacerdote Federico García Moreno, no? Incluït per express desig de les famílies de les víctimes, es va incloure el nom del cura que va salvar l'honor del poble i que va tindre una especial dignitat en la defensa defensa de les persones afectades i en la denúncia de les injustícies que havien provocat aquell accident. Ixe és un memorial que queda instal·lat pràcticament en l'eixida del poble cap on estava aquella fàbrica i que forma part d'aquesta reivindicació de la memòria.
16: Molt bé, doncs Pere, moltíssimes gràcies. Jo crec que ja han pogut ahir arrimar-se un poc a aquest episodi històric i a aquesta labor que esteu fent, aquestes rutes de la memòria, aquests diferents fascicles i al mateix temps també folletos explicatius.
17: Bueno, gràcies a vosaltres, Paco, i a Ràdio Alcoi per donar-nos veu per a explicar estos treballs. Moltes gràcies.
18: Muro al Sanguany, un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandis, Elvira Cambrils, Mario Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro.
16: Aquesta mateixa vesprada, a partir de les 19 hores, a l'auditori de la Fundació Mutua Levante, a la plaça d'Espanya, tindrà lloc la presentació d'un llibre que, bueno, correrà a càrrec de Tono Belda, que és el coordinador del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, i al seu costat estarà el seu autor, és un amic d'esta casa, sempre dona gust poder parlar en ell, i és Joan Borja. Joan, què tal? Com estàs?
19: Paco, bon dia i salut, bon dia i salut.
16: Ja pràcticament de camí al coll, no? Ja el pille pràcticament.
19: Preparant la indumentària.
16: Molt bé.
19: El depòsit de gasoil ple i tornar al meu poble del coll, que hi ha la cançó.
16: El meu poble del coll, molt bé. Perfecte, a veure si ho dic bé, la presentació del llibre Breviari de Amors Nobles. Ostres, és que m'has deixat ahí desubicat.
19: Mira, ja no saps quins títols buscar. Té la seva història darrere.
16: A veure,
19: no?
16: Conta-mos.
19: És un llibre d'aforismes i que, en fi, jo ho advertix, que el públic després, escolta, soques. No, és un llibre d'aforismes i et permet de confessar públicament que tota la vida he tingut una debilitat especial pel gènere de l'aforisme, no? Pel pensament així ràpid, fugaç. Saps com les frases deixes dels sobrers de sucre? una mica això.
16: Vale.
19: I per això el rotllo de breviari, perquè també té un rotllo litúrgic, i és un llibre on despulli alguns dels amors confessables que sempre m'han acompanyat, no? L'amor a les paraules, per exemple. Això, de fet, serveix per estructurar tot el material que hi ha en el llibre, no? L'amor al coneixement, l'amor a la bellesa, no? L'amor a l'art, que se'n diu. Vaig fent allà una sèrie de temes i la meva il·lusió era segur posar-li de títol Breviari d'Amor. Però això ja és un llibre medieval, ja estava agafat, me caga la mare.
16: També he pillat.
19: Doncs,
16: segles abans.
19: breviari cívic, no? Que també hi han estat... Però això ja és un títol d'un recull de textos de Joan Fuster, que va antologar Josep Iborra, crec recordar. I mira, llegint un dia uns versos de Teodor Llorente, això demostra que llegeix de tot, eh?
20: Sí.
19: Doncs vaig veure en un vers que parlava d'un llibret de versos seu i li donava la publicitat dient que allò era un breviari d'amors nobles. I vaig dir, txac! Això podria funcionar i li ho vaig comprar, és un plagi, ja veus, poca originalitat.
20: Jo, Teodoro Llorente, jo crec que el disculparà segur. Segur.
19: No se'n podrà queixar tampoc.
20: No, segur que no. A por ahí, però no sé, però si, explica'm un poc més, que encara m'ha quedat un poc ahí.
19: Home, la idea és que a la vesprà que vinga, no? Que
20: bueno, sí, no,
19: és això, és un llibre d'aforisme. Saps que l'aforisme és l'expressió mínima de l'assaig, no? I comporta l'exercici de... d'haver de dir una idea clau però en poques paraules, no? I és una successió, jo recomano a tot el món que tinga el sentit de l'humor suficient per a comprar el llibre, que no se l'empassi d'una tacada perquè, clar, molts aforismes uns darrere de l'altre apunten a la idea eixa que massa sucre
20: fa cucs, no? T'agarra però, i sí, una pujada de sucre.
19: Jo diria que és, mira, parlant d'Alcoi, Alcoi teniu una paraula que a mi sempre en gastronomia m'ha semblat formidable, que és allò de les taretes, saps?
20: Sí,
19: les taretes, anar,
20: sí,
19: suposa que tapes, conserveu tapes, encara...
20: Sí,
19: les tapes, però Alcoi
20: sí,
19: sempre
20: m'han dit... Tarete, sí,
19: sí, allò de les mandonguilles de la Droc i els amicinios...
20: Els caribaldinos...
19: Sí. Exacte, veritat que quan tu fas un dinar a base de taretes el concepte és diferent que quan vas a menjar-te un plat d'arròs o quan vas a menjar-te, jo què sé, un plat únic, no? un tros de vedella madurat, no. Vas canviant de sabors, no? Jo diria que els aforismes s'haurien de consumir així, a la manera de les taretes alcoiades, saps? Picant per anar desgustant així i allà i sense embafar-te anar fent una... Clar, cada aforisme apunta una idea molt, molt diferent de l'aforisme que ve després i, per tant, d'alguna manera vas canviant de sabors, com si ara fas una mandonguilla de la Droc, ara un pessiguet a la Vicinio, no?, les espardenyes de què sé jo. I és un llibre que funciona així. És una cosa rara, perquè, en fi, dius la paraula aforisme i a tot el món... Lletra Ferit li ve de seguida al cap la figura de Joan Fuster, que va escriure uns aforismes jo trobo que són espectaculars, no? Unes càpsules de doctrina que dia ell. Sí, molt xules. Però fora de Fuster és un gènere que, com a mínim a casa nostra i en l'escenari internacional, últimament es practicava poc, i en canvi jo estic convençut que és un gènere molt apropiat per al temps de la postmodernitat que vivim, perquè en fi, vivim una cultura dels guitons i ningú no llegia grans novel·les, ningú, sempre hi ha algú,
20: però...
19: Què fem? Consultem el Twitter, ara Facebook, ara Instagram, llegim per internet, anem passant d'un lloc a un altre i al final resulta que un tuit, no, allò de la xarxa X, què és sinó l'exercici d'haver de fer un pensament en pocs caràcters, no, en poques paraules,
20: vale.
19: D'alguna manera... Jo crec que en la nostra postmodernitat l'aforisme té una oportunitat per a reviscolar com a gènere, no? En els llibres. No sé si és veritat això que t'estic contant.
20: Però està curiós, no? Perquè sí que som un poquet eixe estrès, eixa vida ràpida, eixe ritme que portem tant, això, doncs, bueno, els aforismes igual sí que és veritat, poden encaixar.
19: Sí. Sí, jo m'agrada molt, tampoc no és una idea meva, Això un dia ho va dir la Rosa Serrano, que vivim un temps en què es consumeix cultura als guitons. Saps quan tens les mans així banyades i vas esguitant, no? O de espoltint, no? I és veritat, no consumim productes a la manera que feia de fa només 20 o 30 anys, sinó que ara tot és a salt de mata, no? Una mica ho adéssim, peixiguiu d'allà, una mica... És el que fem quan estem tafanejant el mòbil, no? Que és una cosa que dediquem hores cada dia. I bé, l'aforisme jo crec que té l'oportunitat de connectar en eixa motivació d'anar pessigant d'ací i allà. Mira, a mi...
20: Digues, perdona.
19: No.
20: Sí.
19: Anava a dir-te que per a mi ha sigut un pretext com un altre per a
20: per a poder...
19: Per a fer-me una teràpia de baix, saps? De alguns temes que em preocupen molt, poder-los tractar d'una manera distesa, sense haver de fer com si feres, jo que sé, una tesi doctoral o un text barbut i pelut amb un caràcter unitari, sinó que això ho ha fet una mica jugant mentre es prenc un cafè de cara a la mar. Mira, aquella idea, aquell pensament que tenia jo sobre... I és un exercici exercici de striptease, no? De dir, mira, jo penso el món d'esta manera.
20: És la meva forma de pensar a través d'aixos aforismes. Vale.
19: Exacte,
20: i en eixe punt d'humor. Vale.
19: Tinc un aforisme que crec que diu que...
20: Dóna'm un exemple, uno ja
19: està. Sobre l'humor, igual que n'hi ha que l'amor ens farà lliures, no? Sí. O pues l'humor ens farà lliures, crec que... Hi ha molts jocs de paraules en aquell sentit, no?
20: Humor,
19: de dir, al final, no vos fieu mai d'una persona que no riga, no? Hi ha gent tan seriosa que no riu mai.
20: Això
19: de riure és una cosa que és privativa de la condició humana. Només les persones són capaces de riure, i riure, això de l'humor és una cosa molt seriosa, no? En el sentit que riure és una manera de poder exorcitzar les frustracions d'una vida que en fi, pares a pensar-ho, no t'he trellat, i és tan improbable.
20: Joan, doncs està clar, ara ho tenim, tu és que tens també l'avantatge de que mires al mar i t'inspires, clar.
19: Això n'hi ha,
20: el que passa, clar.
19: Saps que com a animal que viu a cavall entre Altea, que mon pare és d'Altea, jo soc d'Altea, m'he criat així, però ma mare era del Coll, no?
20: La sang alcoiana,
19: sí,
20: de la
19: tot
20: muntanya.
19: Això de la Mariola i el Nadal, jo porto els meus fills en passat. Però he de dir que en això de la mar el té a un al Coll Zero, ho sé molt.
20: T'has agarrat el millor dels dos. És que, pues, no sé.
19: Exacte, saps que és bonic saber-nos germans, no? I aprofitar les coses. Sí.
20: I bueno,
19: el dia de Nadal mengem pericana el té en honor a la meva iaia, que sempre em feia, no?
20: Que bonico.
19: I l'altre dia quasi plore menjant una batxoca farcida, que diuen vosaltres.
20: Ostres, batxoca farcida. Això és tremendo. Cada dia jo, i l'últim, ja tindré has de padria Tono Velda també.
19: Ell sempre parla de l'eix el té al Coll, saps? Perquè ell que és del Coll també de pedigrí, saps? És un home que viu allà al preventori, no dic més. Va guanyar el premi al té d'assaig investigació i sempre li agrada parlar d'això. L'eix cultural el té al Coll l'hauríem d'explotar més. I sempre que trec llibre, Tono com a bon amic em diu, vens al Coll i em presentes i només pel plaer d'acabar l'acte, anar amb el Tono a sopar, ja val la pena l'expedició.
20: Molt bé, doncs està esperada a les 19 hores a l'Auditori Mutua Levante. Tenim eixa cita amb eixe nou llibre de Joan Borja. Joan, ha sigut un plaer poder-te escoltar una vegada més.
19: El plaer sempre és meu, un luxe, Paco.
20: Adéu.
1: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
20: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
21: Hola, Paco, bon dia.
20: Bé.
21: Bueno, va, ara, avui en calor, eh?
20: Sí, no?
21: Avui
20: no,
21: molta calor.
20: Solet, bajo el sol,
21: sí,
20: però bueno, bé.
21: I...
20: Duelo al sol,
21: un accidente.
20: Duelo al sol.
21: Duelo al sol, una película de Kim Vidor, ¿no?
20: Ay,
21: Joseph Cotten,
20: Jennifer Jones. Mira, en un moment... Sí,
21: bueno. I Gregory Peck.
20: Home, mític Gregory. Sí. Gregory. Així en Alcoi era Gregory.
21: Sí, era Gregory. I en Alcoi... En Alcoi, en el tema del cine, ja estem vivint ja el primer parèntesis, en el tema del cine té una característica fonamental. Jo quan anava, quan vaig anar a viure a l'Alqueria d'Aznar, molt xicotiu, i li dia als meus amics, me'n vaig a veure una pel·lícula de comboixos, i em diuen, això de comboixos què és?
20: No?
21: Allí són vaqueros, i així en Alcoi són comboixos.
20: Cowboy, no? El cowboy.
21: Sí, el cowboy.
20: De comboix.
21: Sí.
20: Pues els noms era això, cargable, era tot ahí, estaven valencianitzats.
16: Molt bé, doncs res, anem a veure, esta setmaneta que tenim? Va,
21: bueno, esta setmana tenim 5 pel·lícules, el que passa és que una ja la vam destripar un poquitiu la setmana passada i anirem un poquitiu més ràpid sobre ella, però anem sobre aquestes 3 i les altres 2 ja més...
16: Un poquet més ràpid.
21: Vale. Més ràpid,
16: pues, sí. Escoltem un fragment de la primera d'elles, a veure...
0: ¡Espabila!
16: Ahí está.
0: ¡Tío! ¡Dame un minuto!
16: Bueno, me he dicho cómo está. Es que el trailer no es mola, se va a acertar.
21: Bueno.
16: El fragment.
21: Lo que han agarrat per el trailer, sí, no l'he vist. De totes maneres, m'imaginé que serà... És un tràiler d'una pel·lícula de terror, no?
16: Sí, perquè és, hi ha tot fosc, un cotxe...
21: Claro, és oscuridad. El Pasajero Nocturno, vale. La pel·lícula de André Oberdahl, que és un director noruec, va néixer, no ho sabem cert, si en el 71 o en el 73, i que és l'autor d'una pel·lícula quasi de cult, que es deia L'autòpsia de Jane Doe.
16: Ostres!
21: Esta pel·lícula de 2016, amb Emile Hirsch i Brian Cox, no es va estrenar en el coll. El que vaig tindre que fer va ser comprar-me-la per a poder veure-la. Però realment és una pel·lícula de cult, també dins del gènere de terror. Va fer per a Guillermo del Toro la de Històries de Miedo para contar en la oscuridad en el 2019. I li havien perdut la pista, però hi havia o hi ha una pel·lícula que s'emitix en les plataformes, que segurament l'haureu vist a tots, que és L'último viaje del Demeter, que narra un capítol de Dràcula de Bram Stoker, concretament quan es traslada Dràcula en el barco que es diu el Demeter des de la seva Transilvània natal a allí als prados inglesos, on fa la destrossa que fa, final, no? Bueno, pues este Pasajero Nocturno, que conta en actors que no coneixem, però anem a dir-los, no? Lou Llobel, Jacob Sipio, Marisa Leo i Josep López, estos dos últims en apellidos un tant...
16: Leo i López.
21: Un tant noruecs, no? Sí, els dos, no? I la història que està financiada... Per Paramount, és simple, i toca uns dels temes recurrents en el cine de terror, que és una parella que està de viatge, es troba en un accident de tràfic veritablement dramàtic, no? Ho veuen, continuen al final el viatge, però noten percibixen que darrere d'ells va perseguint-los una figura fantasmagòrica que serà ese Pasajero Nocturno.
16: Però Virgilio, que totes són igual, lo que hiciste, no sé què, que atropelle,
21: bueno, pues mira, com totes són, com totes són igual, ahir vaig veure i vos la recomane la pel·lícula, vos la recomane Hocum, de Damián Macar, el director irlandès, una pel·lícula escrita al terror, al folk, horror. Més que al folk, seria mesclar el cuento gòtic, en este cas la mansió, com tu dius, està tot inventat, la mansió que dins d'ella té una acollix, una presència maligna, el cuento gòtic, a lo Argento, en Suspiria, mesclar-lo en el folk irlandès, en el que eixa presència maligna siga algo autòcton d'allí, d'Irlanda.
16: De casa,
21: no?
16: De casa.
21: Hocum encara la podeu veure, i jo entre El Pasajero Nocturno i Hocum, jo tinc d'anar a veure El Pasajero Nocturno perquè Hocum l'ha vista ja.
16: I t'ha agradat, no? I t'ha agradat.
21: Sí, sí. De totes maneres, Hocum em va aparèixer una pel·lícula magnífica. Jo li vaig dir a Ira Itana que formaria part, junt a La Mòmia, que vam veure, junt a Together, aquella en què les cars van fusionant-se, Together. És la de Keeper, del fill d'Anthony Perkins, d'Os Perkins, i esta de Hocum seria el quartet de millors pel·lícules terrorífiques d'aquest any. Igual m'estic deixant alguna, però...
16: Que mos perdonen.
21: Van per ahí, eh?
16: Molt bé. Eixe és el pòdio. Anem a escoltar un fragment de la segona. Lo que me diste lo puedo
2: devolver. Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
22: No me mires así, que voy a cambiar. Soy ese chico triste. 200, 300.
23: 200 pavos, no tengo un duro, cabrón.
20: Bueno. Estes són de les que no escoltes el que diuen, no?
21: Sí, a mi anava a dir-te-ho, però no volia dir-ho, perquè últimament estic agarrant un complexe de que estic perdent oído a marxes forçades. És que no hi ha manera de poder escoltar en una manera clara. I si vas al cine encara els escoltes francament bé, perquè el cine diferencia el que són els canals de quan parlen els actors de lo que és la música, però tu te'n vas, el compres el millor televisor del mercat
20: i
21: tu veus allí Dolby Vision, Atmos o Dolby Atmos, i resulta que l'altre dia estava veient una sèrie que no sé si l'heu vista, perquè les úniques sèries que jo sol transitar, i molt poquetes, són aquelles que són de tipus, com es diu en els anglesos, Who Do Need, les tipus Agatha Christie, i era espanyola, i venia a dir algo així com si hoy es martes, esto es un asesinato, no? I allí apareixia la nostra actriu valenciana i magnífica, Imma Cuesta, i apareixien tres més, però jo no entenia mai que estaven dient, és a dir, no podia, i la gent em diu, no, pues compra't, i dic, però què tinc que comprar-me si m'ha comprat el televisor millor dins de les meues modestes possibilitats, no? Bueno, pues així tens Hugo 24, que és la pel·lícula de la

0: en un reparto del qual es mostra orgullosíssim. Té Aaron Piper, que és mig actor, mig cantant, que va debutar, ara ja està per 30 anys, més o menys, i va debutar fa 15 anys en una pel·lícula que es deia 15 anys i un dia, de Gracia Querejeta. La van veure en Cocentaina. L'acompanya Marco Cázares, Marta Etura, Greta Fernández i Javier Pereira. I he citat a Javier Pereira perquè l'altre dia vaig veure una que una de les espanyoles d'última jornada via streaming, que es deia L'Instinto, que tenia molt bona referència a aquest cine rural que s'ha posat de moda també en Espanya.
1: Vivir
0: com
1: cada
0: a
1: dia.
0: Conseqüència de... Això ho deia Javier. Este és vivir cada dia en el camp. No? En este cas, la pel·lícula es deia L'Instinto, i em va passar el que estem dient, que jo no entenia Javier Pereira amb res de lo que deia, i això que era arquitecte. No? Bueno, este Hugo 24 és una reformulació molt afectiva del cinema social, no? I és la vida, les vivències del tal Hugo a hores de complir, de tindre el 24. Seu cumple, de complir 24 anys, luego en té 23 encara en la pel·lícula, no? En este moment ell està pues, sumit en una incertidumbre social total, s'enfronta a un desahuci i té un munt de problemes que seran conseqüència pues, de la vida que té en 23 anys, i, bueno, tenint en compte que es pot avançar i seguir tenint problemes en més anys.
1: Sí, un vaquilla, però del segle XXI, no?
0: Sí, jo no, però crec que no és delinqüent. Ha fet alguna gamberreta, alguna tostaeta, però no és un delinqüent.
1: No arriba...
0: Bueno, nos havia quedat, perquè m'agrada, ahir no puc fer-te examen, d'on va néixer el tal Luke Knowles, en South Hall, en Middlesex.
1: No, però això és Inglaterra.
0: Això és en Inglaterra,
1: ah, vale.
0: Sí. I ara nos queda una pel·lícula molt curiosa.
1: Anem a veure, vamos a escoltar un fragmentet d'ella... No veurem si parlen o si no.
2: No. No puedes ir por arriba.
3: Mi tona necesita calma.
4: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
5: Es más que una vaca. Y ya está.
3: Tona es mi vaca. La única que me queda.
1: Molt bé, molt bé. Las vaques ya que reivindican.
0: Sí, bueno. La película es diu Cowgirl. Es decir,
1: con bochos.
0: Sí, pero en este caso Cow ve de vaca. Claro. De ahí la paraula cowboy.
1: Claro, que son
0: el chico que
1: vaca.
0: Conduyen les vaquetes. Claro, es decir, sí. Nunca, así, este es un aporte cultural que fem nosaltres de prou important, ¿no?
1: El mateix preu.
0: Pero el mateix, pues Cowgirl és una pel·lícula en la que nosaltres seguim en part. En part és una dona granjera que té 60 anys. No. La granja està passant per moments difícils. Bueno, qui incorpora en part? Isabel Rocati. Encara li queda un lloguet per a l'afecte, per a l'amor, anem a dir-ho així. Qui és l'objecte de l'amor d'en part? El personatge que interpreta Pep Moner, no sé si algú
1: sí,
0: se'n recorda
1: Moner,
0: de
1: sí.
0: Pep Moner, que li diuen Bernat. Pep Moner, si jo no recorde mal, és l'actor de Tres en Raya, una pel·lícula que va dirigir un director alcoià en el seu moment. Sí, no m'ha apuntat el nom i mira que és amic meu i tot, que el conec, no? Pues Pep Moner. Ara al final direm qui va dirigir Tres en Raya. Sí, és molt conegut. Si la seva germana va ser companyera meva en l'institut donant matemàtiques. Bueno, a part de Pep Moner està Carlos Cuevas i Joaquín Climent. La pel·lícula Cowgirl trata d'empar, ja hem dit d'empar, sí. La granja està patint problemes i els problemes poden ser resolts si ajuden a parir o a que quede primer embarassar o prenyar la vaca Tona, que és la que hem escoltat en el tràiler. Pep Moner, que és Bernat, i Ricky, que és Carlos Cuevas, són els que ajudaran a Ampar en tot el seu...
1: M'apareix així en tota la seva drama i vaquero. Que ara m'ha dit, jo m'apareix així Francisco Romà.
0: Paco Romà,
1: sí, efectivament. Paco Romà, ah, pues
0: Paco Romà va ser el director de Tres en Raya, que va dirigir a Pep Moner i crec que era...
1: Així porta Héctor Alterio, Gemma